0: Sohaib Navi.
1: Radio Ibiza, Cadena Ser.
2: Queremos que la racha continúe. Este domingo, la Sociedad Deportiva Ibiza vuelve a San Rafael con un objetivo claro: sumar una nueva victoria. A las 12 del mediodía, el campo municipal de San Rafael se viste de fútbol para recibir al Club Esportiu Sineu. Ven a animar a esa deportiva y empuja al equipo. Sociedad Deportiva Ibiza, Club Esportiu Sineu. Domingo, 12 horas. Todos a San Rafael. Sa Deportiva, 70 años, una ciudad, un escud, un sentiment. Colabora Radio Ibiza Ser.
3: L'illa està al límit. Més vols, més cotxes, més massificació, menys aigua, menys qualitat de vida. Aquest no és el futur que volem per a Eivissa. Per això, aquest diumenge 20 de setembre, sortim al carrer per dir no a l'ampliació de l'aeroport. Vine a la manifestació convocada per l'Associació Joves d'Eivissa. Diumenge 20 de setembre a les 6 de la tarda, amb sortida des del passeig de Bar

0: A Vivir que son dos días, con Javier del Pino.
1: Lo mejor de A Vivir que son dos días, siempre en la aplicación de la SER.
2: Radio Ibiza 102.8 FM.
1: Cadena SER.
3: L'illa està al límit. Més vols, més cotxes, més massificació, menys aigua, menys qualitat de vida. Aquest no és el futur que volem per a Eivissa. Per això, aquest diumenge 20 de setembre, sortim al carrer per dir no a l'ampliació de l'aeroport. Vine a la manifestació convocada per l'Associació Joves d'Eivissa. Diumenge 20 de setembre a les 6 de la tarda, amb sortida des del passeig de Vall.

0: comienza Cadena Ser. 102.8 FM. Cadena Ser.
1: Con Renault Capture Coge, el GLP de Renault, las razones para comprar un coche han cambiado. Hasta un 50% de ahorro en combustible, hasta 1.300 kilómetros de autonomía. También disponible en motorización full hybrid y tech y gasolina, fabricado en España. El ciclo urbano con el depósito lleno según WLTP. Más información en Renault.es.
2: Descúbrelo en la red Renault de Baleares.
3: Can Mario. Ya se invade el lugar con los mejores aromas de nuestros platos para seguir deleitando con lo más exquisito. Can Mario, en un lugar único.
4: Can Mario Restaurante, calle Navarra 12, Ibiza.
3: Can Mario, se siente en el aire.
5: Restaurante Can Mario, abierto todos los días mediodía y noche. Miércoles cerrado por descanso del personal. Can Mario.
6: L'educació permanent millora la integració social, laboral i l'autoestima de les persones adultes. Tens més de 18 anys i vols seguir formant-te? Els centres d'educació de persones adultes et poden ajudar. Els CEPA ofereixen cursos de primària, secundària, batxillerat, català, castellà i altres idiomes, informàtica, cursos d'accés directe a cicles formatius de grau superior, preparació per a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, certificats professionals i també ajudam a preparar-te les proves de coneixements per obtenir la nacionalitat espanyola i el certificat d'esforç i integració de 40 hores. Informa't a cepapitiuses.com o cepasantantoni.cat. Vine al CEPA, mai és tard per aprendre. Conselleria d'Educació i Universitats.